0: 18.
1: No me dirás que es Ray.
2: No.
0: No te voy a decir quién es, pero no te lo voy a decir yo, sino te lo va a decir el actor Álvaro Cervantes en una película reciente. Suena en catalán, pero yo lo sentí muy bien.
3: Al mi chate que me pasan bien, vamos una mola. Manzanita.
4: Manzanita es el goat.
3: Manzanita mola. Escolta el teu no disc de Manzanita que et mola tant i que m'expliquis per què et mola tant.
4: Poco ruido y mucho duende. Una declaració d'intencions ja per un primer disc en solitari. Després d'haver debutat amb Los Chorvos, de qui va ser productor el gran José Luis de Carlos, que va descobrir també Las Grecas, que va crear el sonido Caño Roto, però bueno, aquesta és una altra història. Aquest disc, vale, té la famosa versió del Verde que coneix tothom, no? Verde que te quiero verde.
3: Verde que te quiero verde.
4: Però menys gent sap que també hi ha un tema a partir d'un poema de Quevedo. Potser el poema de desamor més important del Siglo de Oro.
3: De desamor.
4: Sí, unes barres plenes de melancolia amb una melodia que t'emociona per la seva profunda bellesa. Només 4 minuts d'eternitat. La melodia pop perfecta.